A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: escoltes ICAT.
1: If it is true that man has no control,

vegada de vegades que fa una mica de respecte. Les coses normalment no coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICATmans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

cada vez predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerruto. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Oh, my love it, yeah, yeah. I'm in love.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: són parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La barba que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini.
1: Biquini, biquini.
0: Amb tots vosaltres, el Dem Boys.
1: Biquini, biquini.
2: M'he tastat un màster, però soc seu míster. Buc d'un pijota, ni un hipster. Jugam en el Twitter.

sense itinerari. Loco, sóc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i omple el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori, balneari, d'eixos mercetaris. Ara ha suscitat el fari, com està el pati?

0: Escoltes i cap.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert, fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí.
1: I ens han dit, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: I ens ha enviat un Excel. Mira,
2: no.
1: Un, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: find me.
1: Listen to the beat. iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
2: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
1: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
3: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
1: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
4: Hola, amics, benvinguts al tu primer programa força ignorant.
1: I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

i Cat Weekend. Get some gold.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per iCat. Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.
2: El Primavera Sound 2026 sona iCat. Avui dissabte, a partir de les 9 del vespre, els concerts de Rusowski, Jimena Amarillo i Art Act. I a 3 quarts de 12, The XX. Segueix el Primavera Sound a iCat. La ràdio dels festivals.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, els mestres del sample seran els protagonistes d'una sessió que serà com un trencaclosca sonor. Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
2: El 1970, la cantant de rhythm and blues Sandra Alexandra va gravar una selecció de temes de pop japonès de l'era Showa, un exercici d'interculturalitat genial. D'ella en prenem exemple i fem un batussi que viatja de Japó a Dinamarca passant per Brasil.
1: Jazz Batussi, amb Dani Melo, els diumenges a les 11 de la nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Ja són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació ha reclamat a la plataforma 03 demandes concretes per treballar i ha promès millores ben aviat. Ho ha explicat una portaveu del col·lectiu de l'etapa inicial de l'educació després d'una reunió aquest divendres a la conselleria de prop de 2 hores. La trobada havia de tenir lloc divendres passat, però el departament la va ajornar a última hora. S'han abordat diversos temes i totes dues parts s'han emplaçat a una nova cita sense avenços concrets. Els responsables d'educació sí que han mostrat la voluntat de mostrar als representants de la plataforma en aquesta pròxima reunió una proposta de llei sobre la qual han estat treballant amb experts per veure com s'hi poden encabir les reivindicacions del col·lectiu. I el papa Lleó XIV ja es troba de camí a Madrid, on comença avui el seu viatge oficial de 7 dies dins l'estat espanyol, un viatge apostòlic que comença a Madrid, on s'estarà fins dimarts, continuarà amb 2 dies i 2 nits més a Barcelona i acabarà amb 2 parades a les Illes Canàries, a Las Palmas i a Santa Cruz de Tenerife. L'agenda del pontífex inclou trobades oficials amb els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, presidents autonòmics, diputats del Congrés i autoritats locals. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest primer cap de setmana del mes de juny amb un ambient fresc a aquestes hores del matí al conjunt de Catalunya i també algun ruixat a la Costa Daurada i de cara a les properes hores també es deixarà veure a la Costa Central. Amb un matí que dominarà l'ambient molt més assolellat a l'interior de Catalunya, sí que és cert que serà molt més variable a l'interior de les comarques de Barcelona i també de Tarragona. Amb una tarda que tornarem a tenir l'aparició de ruixats, sobretot a comarques clàssiques com el cas de la Garrotxa, el Ripollès, també el Solsonès, el Lluçanès o també el Berguedà. I tot plegat amb un migdia i primeres hores de la tarda que en conjunt les temperatures es recuperaran i tornarem a superar la barrera als 30 graus, sobretot a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I en plana de successos, els bombers han donat per controlat poc després de 8:45 d'aquesta passada nit l'incendi de la planta de 20.000 metres quadrats de Montesa Onda del polígon Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda, que va començar ahir a 3:45. El foc ha calcinat, recordem, completament la nau, que ha col·lapsat i ha obligat a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. I en els esports, en bàsquet, victòria de la Penya, el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga CB. Els badalonins es van imposar al Baskonia per 82-63 i demà es jugaran el pas a les semifinals del tercer i definitiu partit a la pista dels bascos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
1: La música de la teva vida, el Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

Baby, come back. La música dels Equals. Carbons eren. Grup anglès. Cinc components. El seu gran èxit, sempre dic que és un disc molt especial. Va ser el primer disc que vaig tenir a la meva col·lecció. Seria l'any 1968, amb molt pocs anyets. Que bé sonaven The Equals, Baby, come back. T'agrada recordar, ets en molt bona sintonia. Ets el pare que no me olvides. Ets a la banda sonora de la teva vida. Com sempre, en cada setmana, 2 hores 120 minuts per fer funcionar el millor retrovisor musical. T'agrada recordar? Cordials salutacions. Joan Enric Vidal, des del Bressol del Penedès, fent de companyia per tot el país i més enllà, per tot el món. Fent extensiva la salutació cordial de tot l'equip del Pare Que No Me Olvides, amb les companyes i companys de les diferents emissores en sintonia que fan que soni cada cap de setmana a l'hora que pertoqui aquest temps de ràdio i que sona des de les zones de la ràdio i també des de qualsevol aplicació de les xarxes a mil i un llocs, a on vagis del món, de vacances, de viatge, pots sentir el Pare Que No Me Olvides i el que tu vulguis. Avui en dia estem així de ben servits, tècnicament, tecnològicament. Com sempre, busquem una excusa per conformar 2 hores de ràdio Remember, ràdio Record. Hem tingut els Equals amb el Baby Come Back, el meu primer single. Ah, quines coses. Què tal, una mica més d'Equals? Va ser un grup que va deixar molt bona petjada musical. Eren 5 integrants, 2 nois de color i 2 que integraven aquest conjunt format a les terres de Liverpool. A part del mític Baby Come Back, que va tenir tantes versions, unes amb més fortuna que altres, hi havia altres cançons com aquesta, que es deia Michael and the Sleeper Fortree.

Michael and the Sleeper for Tree. Michael, i l'arbre ha caigut. Perquè no m'olvides, la banda sonora de la teva vida per començar una miqueta de ració bona de Ta Equals. Què tal? Ara sí que entrem en matèria. Però valia la pena, ja que teníem els Equals en pantalla radiofònica, escoltar dues cançons del mític Baby Come Back i l'altra, aquesta cançó de Michael and the Sleeper for Tree, també hi havia Viva Bobby Joe i altres cançons que van fer amb bastanta fortuna i èxit. Un grup que trencava mollos dins dels conjunts pioners del pop anglès dels anys 60. Quina excusa hem buscat, rebuscat i contrabuscat per aquest cap de setmana. I no és que s'esgoti el repertori, però cal exprimir la memòria. El cap de setmana és quan escoltem el Para que no m'olvides. I el cap de setmana dona per moltes cançons. I quan diem cap de setmana, evidentment que fem referència ja al divendres, al dissabte, al diumenge, i perquè encara que fos de propina, d'afegiment, fent una mica de trampa, podríem agafar algú dels dilluns. Amigues, amics, per a que no m'olvidés, avui les cançons del cap de setmana. El diumenge no cal dir-ho, i el dissabte són els dies més intensos de cançons. Un tema de Bertie Reading que es deia Sunday Morning, cantant-li al matí i diumenge. Què és matí i diumenge, escoltes? Per

Que bé cantava la Bertie Reading, Sunday Morning. Bé, el domingo Neil va experimentar fer duets, sobretot en cantants de color. Primer va ser la Donna Hightower i aquell mític vals de les mariposes. Després farien la Bertie Reading, aquest Sunday Morning, diumenge al matí, domingo por la mañana. Les cançons del cap de setmana, para que no me olvides. Per cert, que a partir d'aquest programa em plau tindre nou jingles que hem tingut per cortesia d'un bon amic nostre, un bon cantant, Ernest González, que ens ha dedicat aquest jingle al Para que no me olvides perquè soni, gràcies a molt de Jesús Marín, que ha anat sonant durant tants i tants anys, i també el que ens va gravar també anteriorment el mateix cantant, i també hi ha altres gravacions que hem tingut de diferents grups. Però ara cal escoltar aquesta nova cançó dedicada al Para que no me olvides. Son ja més d'un quart de segle d'història, 3 dècades amb antena, com sempre diem, Para que no me olvides. A veure si us agrada.

Què tal? Us ha agradat? Gràcies, Ernesto. Ja cobré! Del diumenge per al matí, amb la Bertie Reading, el dissabte a nit, també mític amb moltes cançons. Les cançons del cap de setmana, per a què no m'olvides. Ara, Ritme Roca, Morris. Sí, sí, era de la movida madrilenya i va treure aquest tema mític que sonava de meravella amb les nits llargues del dissabte, intenses. Sábado de la noche, Morris. ¿Y qué puedo hacer? Lo gastaré por ahí.

0: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.

versió completa d'una obra mestra, magistral. Deia dies que la volien posar sencera, i avui era el dia. Get Ready, una obra musical de l'any 1969, d'un grup que es deia Rare Hour. Un solo de bateria, un solo autènticament increïble per aquest Get Ready. Ets a punt? Per a que no m'olvides, també, amb les cançons del cap de setmana, fent aquest incís avui amb aquest Get Ready.

Obra mestra. Van ser dos que van sortir de forma conjunta i negat de vida amb Iron Butterfly, aquest Get Ready de Rare Hair des d'Estats Units i de Power America. Para que no me olvides. Obra magistral. Un plateta. Ara seguim amb més cap de setmana.

l'Ernest González i el seu nou jingle. Cançons de cap de setmana. El diumenge, com dèiem, i el dissabte de la nit mereixen punt i a part. Una cançó mítica dels Brincos ja, quan estaven en fase quasi bé de dissolució, ja sense Juan Júnior, ja amb la seva recta final, van treure aquesta cançó tan curiosa que també parla, com no, del diumenge. El domingo, uns Brincos autènticament històrics.

0: 60, 70, 80, 3 dècades de records musicals al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

domenica andando alla missa. El domingo a la missa. Giglio la Cinquetti. Cançons de cap de setmana. Diumenge. La veu dolça melosa de la Giglio la Cinquetti. Cançons de cap de setmana. Divendres, dissabte, diumenge. El domingo a l'ira missa i fent l'excepció entre les del cap de setmana amb l'obra sencera que heu agraït moltíssim d'escoltar del Get Ready de Rare Heart. Portem molts diumenges i hem tocat poc el dissabte excepte la cançó de Morris, Sábado a la noche. Una de les nits de dissabte més famoses va ser la nit, la febre del dissabte a la nit dels Bee Gees, de l'obra del mateix nom, Saturday Night Fever, amb John Travolta i companyia. Que bé sona aquesta música de fons d'un cantant que va passar quasi bé desapercebut i va treure molt bones cançons. Es deia Noel Soto. I la seva cançó que sona de fons és aquesta Fletxa en el aire. Para que no me olvides més cap de setmana, ara dissabte a la nit amb molta febre, anem amb dues cançons d'aquella Saturday Night Fever. Bee Gees, Harry, Robin i Maurice Gibb, els tres Bee Gees, amb una de les seves etapes musicals, diríem que més brillants a nivell disco. Escoltem dues cançons, Stayin' Alive i Night Fever, Para que no me olvides.

febre del dissabte al mig, Night Fever. Abans Stay in the Light de la Saturday Night Fever. Para que no me olvides, les cançons del cap de setmana. Així anem avui, desbusserrats de la música dels Bee Gees, un grup que va cantar-li molt bé el cap de setmana i va ser una de les canciones del verano. Era l'any 1971. Los Diablos, fin de semana. L'Agustín Ramírez i companyia. Els Diablos en la seva bona època. Amb la producció del mític Tony Ronald.

ay, ay, ay, ay. Para siempre. Como siempre, hoy me he vuelto a enamorar. Y siempre bien, mai mes tornaré a enamorar más. Torna y torna. ¿Por qué será? Bueno, anem a seguir amb les cançons del cap de setmana després d'aquest incís amb l'Òscar Genot. Cançons de cap de setmana, però també hi ha cantants que porten nom de dia de cap de setmana. És a dir, és el cas del Domenico Modugno. Sí, sí, Domenico és igual a diumenge. És a dir, el diumenge Modugno. Sense de bromes barates. I escoltem el Domenico Modugno fent aquest símil amb les cançons o també cantants del cap de setmana. Domenico Modugno, em quedo entre el seu repertori amb aquesta meravellosa cançó que parla de la distància, la lontananza.

0: des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

Nunca en domingo, mai en diumenge. I per què no? Never on Sunday. De la pel·lícula del mateix nom, també coneguda com Los Niños del Pireo. La versió exquisita que va fer el gran Herb Palmer, el seu Tijuana Brass. També hi havia la gran versió de Ray Conniff o la versió de Percy Faith. I cantada moltes versions. La versió del José Vélez, del gran Josep Guardiola. I també la versió de la Gloria Lasso, Nunca en Domingo o Los Niños del Pireo.

La nascuda a Vilafranca, Gloria Lasso, l'Universal, afincada a París, en la versió de Never on Sunday i Los Niños del Pireo, abans la versió instrumental de la pel·lícula del mateix nom que va fer Herr Palver. Les cançons del cap de setmana, para que no me olvides. Elton John també s'apunta a la festa, al para que no me olvides del weekend del cap de setmana, que és quan s'emet 2 hores 120 minuts, i avui a les cançons del cap de setmana. Saturday night. All right. Four. Picking. El gran Elton a ritme rock.

Saturday night. All right, for fighting. Elton John des de l'any 1972. El seu llarga durada. Goodbye, Yellow Brick Road, una altra de les seves grans obres mestres. Les cançons del cap de setmana, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Cordials salutacions, Joan Enric Vidal. Buscant sempre una excusa per conformar dues hores de ràdio Remember. Sempre en cap de setmana, tercera dècada. Sí, sí, com sona. I en català, què tenim, doncs, de la setmana, de cap de setmana? Tenim els pets. I el seu dissabte, para que no me olvides, les cançons del cap de setmana de Elton John Rocker, els pets rock a la catalana. Que no és suau, eh?

0: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
1: Para que no me olvides, ja avançant cap a, pràcticament, si no, la recta final quasi bé. Les cançons del cap de setmana, els Pets i el seu dissabte en rock català, tranquil·let.
2: Del deseo estás tú.
1: I aquesta sona, jo sé que és una de les teves preferides, tot i que no va ser un gran èxit.
2: Terciopelo y fuego con...
1: Es deien Terciopelo, la cançó es deia Terciopelo y fuego, i ells es deien...

Falcons. Que bons eren, eren mallorquins. Cançons que posem de fons perquè tu les havies perdut possiblement del teu horitzó musical. Doncs aquí te les refresquem. Per a què no m'olvides, per això hi som. Des de fa tres dècades, tot un clàssic de la música remembrada. Mira que bonic és el seu estribet musical.

0: aires si estás tú.
1: Todo lo demás es fácil si estás.
0: Ay, si tú y ets, t'hain guanyat el cel. Para, que no me olvides, ets aquí, gràcies per acompanyar-nos. Fem trampa com abans amb el Domenico Modugno, cançons de cap de setmana, però també cantants que parlen de... Bueno, cantant que se digui sábado o viernes, no en conec cap. Però sí que coneixem Domingo, sí, sí. El Domenico Modugno, i homenatge a un gran de la ràdio que també cantava de meravella, Pepe Domingo Castaño. Homenatge al gran Pepe Domingo. Una veu inconfusible, un tot terreny de la ràdio que no fa massa es va deixar. El nostre homenatge, Domingo, Pepe Domingo Castaño. I la seva versió de Nemiña, dedicada a aquella noia gallega.
2: Le duele el dolor ajeno.
3: No sabe de amor ni engaña.

Triste Pantalón Vaquero, la neniña, cantant-li a la seva terra, Pepe Domingo. Descansa en pau, company, amic, professional, gran, i també cantant, un tot terreny, molt bona gent. Les cançons del cap de setmana, para que no me olvides, canviem d'estil. Aquesta segur que no l'havies perdut de la teva memòria. Aquesta és de les populars, les complien pistes amb els guateques d'inicis de la dècada dels anys 70. És el diumenge feliç, el Beautiful Sunday. Ah. Ara, quan s'acaba el diumenge, la cosa canvia. Hey, hey, hey. Daniel Boone, te'n recordes? Para que no me olvides, cançons del cap de setmana. Ah.

A mític Beautiful Sunday. Quantes i quantes versions, unes millors que altres, es van fer, perquè era una cançó adequada, molt apropiada per les tardes, nits de festa i les festes de Ballaruga. El Beautiful Sunday del gran Daniel Boone, l'any 1972, abans d'ahir mateix. Deixeu-me que torni a sonar aquest nou jingle que ens ha gravat pel pare, que no m'olvides, un gran de la música, un gran amic nostre, un gran cantautor, un excel·lent veu que heu de veure sempre que actuï en directe. Es tracta de l'Ernest González.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: 60, 70, 80, 3 dècades de records musicals al Para que no me olvides.

Yo sin ti moriré. Yo sin ti. Claudio Baglioni, sábado pomeriggio. Dissabte a la tarda, sábado por la tarde. Les cançons del cap de setmana, no hi podia mancar. Aquest tema mític del gran Claudio Baglioni, una de les grans veus daurades de la Itàlia 70. Anem als 60, d'un gran solista a un excel·lent conjunt. Estem parlant de The Monkees. Dintre de The Monkees hi havia grans líders de la música, entre ells el gran Neil Diamond. Aquesta cançó parla d'un diumenge. Feliç. Listen Valley Sunday, Domingo en el Valle, any 1966. Un dels grups pioners del pop dels Estats Units, The Monkees.

0: Qui no recorda cançons com aquell? Ah, I am a believer. A little bit me, a little bit you. The Monkees. Diumenge a la vall. Present Valley in Sunday. L'únic diumenge a la vall. Monkees. Les cançons del pare que no m'olvides, dedicades al cap de setmana. Darrers compassos. Però sempre agraïm-te la teva sintonia, la teva fidelitat. A tants i tants anys, i que ens recomanis, t'ho agrairà moltíssim. Perquè el que escoltis aquí rarament ho escoltaràs a altres bandes, freqüències i sintonies.
1: I me recuerdes cuando
0: el nostre entranyable amic Llorenç Santa Maria, para que no m'olvides, que dona nom a aquest programa. Ens queda encara alguna cançoneta més de cap de setmana, de dissabte, diumenge o divendres. Hem tingut un bon repertori de cançons, de cap de setmana. I cantants que parlen del diumenge. El cas de Domenico Modugno i Pepe Domingo Castaño. Bizis, Bertie Reading, Morris, Claudia Balione i Los Diablos, Elton John, Signola Cinquetti, The Monkees, Bon Jovi, Daniel Bull, Los Brincos, Donna Summer, Els Pets, i també la Gloria Lasso i Herb Albert amb Never on Sunday. Ens en queda una que omplia pistes de meravella al començar la dècada dels anys 70. Te'n recordes d'aquell ballant el dissabte a la nit? Com està? Com està amanat, i encara ho està, però en fi, les coses han canviat moltíssim també amb la música disco. És la cançó de Barry Blue, Dancing on a Saturday Night. Te'n recordes? Aquí una versió bastant ben lograda per part dels mítics catinos. Para que no me olvides, recta final, cançons del cap de setmana. Barry Blue.

Ei! Abans no hem sentit d'inici en la versió original de Morris. Morris! Ara la versió rocker de Mr. Miguel Rock Ríos. Sábado a la noche. En plena euforia de l'any 1982. Para que no me olvides. Això es va acabar en el temps. En fi, no és que passi volant, és que passa, vamos, corrent, i realment el nostre temps s'està esgotant amb aquest temps del Para que no me olvides. Avui les cançons del cap de setmana han estat les culpables de que sonés bona música del record, de que funcionés el nostre retrovisor musical. Cançons de divendres, dissabte i diumenge, i també algun cantant infiltrat. I també aquella versió completa que avui tenia ganes de posar de Get Ready de Rare Heart. Cordials salutacions, Joan Enric Vidal des del Bressol del Penedès, Canal 20 Ràdio, per aquesta emissora que ara escoltes arreu de Catalunya, Andorra i del món sencer. Una salutació extensiva a les companyes i companys de les diferents emissores que cada cap de setmana compten amb nosaltres per fer vibrar amb els seus respectius milers de oients del Para que no me olvides. Tornem la setmana que ve a aquesta hora, amb aquest punt del dial, o obrint la teva aplicació, la que tu tinguis més a prop. I com diu la cançó, no ens oblidis, no m'oblidis. La cançó del nostre entranyable Llorenç Santa Maria. Però si un dia ho podem captar i que ens vingui a fer alguna visita, ens canti alguna cosa. Petons per elles, abraçades per ells, para que no m'oblidis, la banda sonora de la teva vida. Recordar és tornar a viure.

0: tarda a totes i a tots.
1: Bona tarda a tothom.
0: Des de la Biblioteca de Sant Pere de Riudebitlles, avui tornem al cine. Al cine amb els Jaumes. Amb el Jaume Font, el Jaume Felipe, amb el Jaume Felipe i el Jaume Font, per comentar una pel·lícula documental que et compta la societat, no? De ser i tenir, no? Aviam, com amb la versió francesa es diu?
2: Et fait avoir.
3: Et fait avoir, exacte.
0: Molt bé.
3: Bueno, avui fem
2: un documental.
3: Un documental, cosa atípica.
2: Sí.
3: Però que és un gènere de cine que s'hauria de tenir en compte perquè n'hi ha de molts interessants. I en casos com aquest, petites obres d'art.
2: Sí, aquest va obrir camí, aquest documental, perquè molts dels que van venir després van imitar la manera de fer d'aquest documental. Aquest deixar la càmera i deixar que passin les coses...
3: Allà està.
2: Sense pressa.
3: Sí.
2: No? I aquest buscar les reaccions de la gent que hi surt i no intervenir per res, no? I ser un testimoni...
3: No intervenir per res.
2: I fer... Bueno, el rodatge es va allargar durant 10 setmanes.
3: Sí, va ser llarguet, però la tècnica era la de la càmera invisible.
2: Sí, exacte. Sí,
3: plantaven la càmera... El que sí que aquesta... És que això els seguidors diran ara de què parlen, aquest. Parlem d'una pel·lícula que jo la desconeixia, d'una pel·lícula documental que jo la desconeixia, no la tenia d'això, que me la va recomanar el Jaume Felipe, cosa que li estaré eternament agraït.
1: Sí, perquè està emocionat, eh?
3: Molt, molt.
2: És una petita joia.
3: No, a mi em va emocionar. Em va emocionar moltíssim, vull dir. I és una pel·lícula que, a més, no té un guió,
2: no.
3: Però sí que té una línia.
2: Sí.
3: Una línia que coneix.
2: Sí.
3: I, a més, és molt ben feta.
2: Sí.
3: I, sobretot, jo crec que el muntador, que és el mateix director, que és el Nicolás Silver, fa un treball fantàstic.
2: Sí.
3: Perquè està muntat d'una manera que no intercedeix una seqüència amb l'altra i pot seguir el fil de tot d'una manera que t'hi poses dintre.
2: Sí, flueix.
3: Flueix molt.
2: Flueix. Aquest documental el comences a veure i sense que passi res extraordinari, perquè no passa res extraordinari, però no pots deixar de mirar.
3: No, és addictiu.
2: És addictiu.
3: Sí, és addictiu. Això que quan la vaig començar a veure, jo vaig veure la versió francesa,
2: sí.
3: No per res, no sé per què, mira.
2: No, ben fet.
3: D'això... I, clar, obren pantalla amb les vaques, dic, home, jo volia veure una pel·lícula de canalla amb una vaca.
2: Bueno, t'està introduint en el lloc.
3: S'està introduint en el lloc, en el sistema lloc. I el modus vivendi de la societat d'aquest
2: sí,
3: poble.
2: Perquè expliquem d'acabar.
3: Bueno, és la història d'un mestre. Més que res, ens volen ensenyar el sistema d'escola única rural de França. A través de les vivències... d'aquest poble, que és un poble, no sé com es diu, però és de la regió de l'Auvergne.
2: Sant Etienne,
3: ho he
2: buscat, és un poblet molt petit.
3: Molt petit, però em va fer d'això perquè de jove, jo hi havia anat molt aquesta regió, de jove, perquè allà es feia el Gran Premi de França de Fórmula 1, al circuit de Clermont-Ferrand.
2: Ah, sí, està a prop.
3: I jo hi havia anat molt, hi havia anat 4 o 5 vegades a veure la Fórmula 1. Bestieses d'aquelles que fas quan tens 18 anys o menys.
2: Bé, coses que s'han de fer quan tens 18 anys. Que és anar
3: lluny. I vaig buscar la zona de l'Auvergne, és la capital és Clermont-Ferrand.
2: Sí. Sí, és allà. És un poblet molt petit que quan es va fer el documental tenia 244 habitants i ara en té 267.
3: Sí,
2: dos carrers, l'església, un bar, bueno, un bar que deu ser la boulangerie, i el bar, no? La fleca i el bar, i l'escola.
3: Tot complet.
2: Tot junt.
3: Llavors, també haig de dir que em va sorprendre, perquè desconeixia també el sistema d'aula única del francès. I és un sistema que aquí suposo que n'hi deu haver alguna, d'aula única, amb algun poble d'aquests que despoblats de l'Espanya vacia.
2: Sí, segur.
3: Quan ja ho era aula única, el mestre que va prometre el mar.
2: Exacte.
3: Ja era jo. Però clar, jo era en temps de la Guerra Civil. Això és més cap aquí.
2: Sí, és
3: bastant més cap aquí.
2: 2002.
3: I em va sorprendre que encara es mantingués aquest sistema. Però un cop has vist la pel·lícula, penses que aquest sistema no s'ha de perdre mai.
2: S'ha de continuar fent.
3: S'ha de continuar fent.
2: Perquè al final té, que té 14 alumnes, 12,
3: sí,
2: de totes les edats.
3: Però a més és
2: curiós... Bueno, té el grup dels petits, el dels mitjans i el dels grans.
3: Ja em perdonareu si faig incidència de que és una pel·lícula que l'hem repassat ara. I a més s'hi ha afegit la vaga de les mestres.
2: Bueno, és que està de plena actualitat.
3: De plena actualitat.
2: Aquest documental està de plena actualitat.
3: És que és un contrast tan contrastat, per donar la redundància, que dius, bueno, escolti, a part del sou, no us podeu queixar de res més. Perquè ho teniu tot. El sou va, d'acord. Perquè, però això del sou també és una història, que el que paga sempre paga molt i el que cobra sempre cobrem poc.
2: Sempre.
3: Vull dir, això és de tot.
2: Si no ens posarem mai d'acord.
3: Si no ens posarem mai d'acord. Però, per allò de bé, diu, les ràdios. Escolti, jo anava a la Salle i teníem una ràdio de 60. Érem 60 a la classe.
2: 60 alumnes per,
3: 60 alumnes.
2: Per curs.
3: Per curs. I un professor que també ens ho feia tot. Un hermano que ens ho feia tot.
2: Era
3: l'hermano Albert que ens feia tot.
2: Sí, sí, sí.
3: Francès, matemàtiques, geometria, d'això. Hasta l'educació física. Es treia la sotana i soltava més que nosaltres. I clar, ara dius això. A veure, que no és una crítica, d'això de la vaga de mestres. Escolti, ni molt menys. Però vull dir-te que, clar, quan veus aquesta pel·lícula i veus aquest mestre, sobretot, i dius, home...
2: Bueno, el mestre, jo crec que el mestre d'aquesta pel·lícula és excepcional.
3: És excepcional.
2: És excepcional, sí. És el típic...
3: Quan em van fer aquest, em van trecar el mollo.
2: Bueno, és el típic mestre vocacional...
3: Però molt,
2: Que ell vol, el que vol, és ensenyar.
3: Mira, i amb aquesta pel·lícula, sobretot, hi ha una seqüència que a mi em va arribar al cor, em va emocionar, que és quan ell parla amb la nena gran, que sembla que tingui una mica d'autisme.
2: Sí. Sí, sí, té dificultats de comunicació.
3: Sí. Però com li parla de quan la parla i sobretot al final que li diu aniràs a l'institut, però jo estaré aquí. Em pots venir a veure i si tu no vens, vindré jo.
2: Sí. Sí, sí, si vols venir els dissabtes, ja ho saps. Ja ho saps. Clar, perquè a més el professor viu a l'escola.
3: Sí, sí, sí.
2: Viu a la mateixa escola, al pis de sobre.
3: Però bueno, ara estava pendent de que amb el professor no, com que
2: bueno,
3: jo
2: viu, clar.
3: Jo no sé si em podré quedar. Segurament, pel que expliquen, segurament s'hi va quedar, perquè
2: no
3: el professor era d'allà a la vora. I per tant, se suposa que...
2: Que ja tenia casa, que no necessitava.
3: L'únic que ha de fer el professor actual és posar el llit de més per si algun dia hi ha tormenti i no pot marxar.
2: Exacte, sí, sí, perquè ja es veu que el temps allà és una mica complicat.
3: El temps no acompanya gaire.
2: No acompanya gaire.
3: Però hi ha seqüències que, ja et dic jo, a mi encara ara recordant-les l'emoció, no?
2: Sí, sí. No, a veure, és molt maco el documental. Bueno, jo crec que els nens són meravellosos, sobretot el Jojo.
3: No s'han fet malbé.
2: No. Els petits són...
3: I la Marí.
2: Són maquíssims.
3: Molt macos.
2: Són molt macos. Però bueno, són nens. Al final són nens petits que deuen tenir 4 anys i mig. Sembla que diuen,
3: no? He llegit que concretament eren entre 4 i 14. Ai, no, entre 4 i 12.
2: Entre 4 i 12. Sí, els més petits de tot tenen al voltant d'això...
3: I les tortugues.
2: I les tortugues, que acompanyen a la classe.
3: Que acompanyen a la classe.
2: Que se les veu, per cert.
3: Sí, sí.
2: Però, clar, els petits és que són... Bueno, són
3: molt petits, són però aquell home com...
2: Però són una meravella.
3: Aquest professor com els porta amb una educació individual, molt centrada a cada nen,
2: clar,
3: mirant de treure tot el positiu que pot d'aquests nens, sense retreure'ls i gran cosa, amb un sistema autoritari paternalista, però...
2: Els guia.
3: Ara anava a dir, és el seu cap espiritual.
2: Sí, els guia més que una altra cosa i aprofiten cada moment per aprendre alguna cosa.
3: Sempre.
2: Quan estan a l'institut, que van a fer la visita,
3: sí,
2: ja repassa molt amb el Jojo, li repassa els números.
3: I amb els grans també, amb els grans li repassa, heu de ser amics, perquè els dos grans s'esbrallen, els dos gallins.
2: Sí, sí.
3: Heu de ser amics, perquè aquí, quan entreu aquí, en principi, aniran per vosaltres.
2: Clar,
3: us heu de cuidar. Un amb l'altre us heu de cuidar.
2: Clar, us heu de buscar. Sí, sí.
3: Que...
2: És curiós, hi ha moltes escenes que surten, doncs això, que s'esbrallen, no?, entre ells, que discuteixen.
3: Sí, sí.
2: Que...
3: Sí, però com ho porta, com ho calmen?
2: Jo crec que té l'autoritat.
3: Sí, aquest a més, fixa't que tots, la majoria de nens, quan els diu, i què voleu ser, mestres?
2: Sí.
3: Perquè, clar...
2: Bueno, perquè el tenen com una figura.
3: El tenen amb ell.
2: Clar.
3: I els que van a l'institut ja estan angoixats pensant que han de marxar d'allà.
2: han de marxar, sí, perquè es perden, jo crec que ells saben, els grans, sí, que se'ls acaba una etapa. Se'ls acaba una etapa i que no estaran.
3: A més, són canalla molt desperta, que l'ambient rural ja ho porta, això. Perquè hi ha una seqüència també que, si t'hi fixes, un d'aquests mitjans, que deu tenir el nen aquell que té 8 o 9 anys, porta el tractor com un regidor.
2: Sí, sí.
3: Però i endavant, i endavant.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, és que
3: ajuden, final... I ajuden a les tasques de casa.
2: Perquè viuen en granges, sí, no? Sí, hi ha surt un que fa el dinar, també, sí, no? Per la seva germana, sí, i ajuden a la granja. I, bueno, al final és una comunitat rural que es dedica a tothom. És a cuidar vaques.
3: Sí, vaques, sí, tenen ramaderia.
2: Tenen ramaderia, llavors sí, tots ho viuen. És un lloc, a la casa és un lloc on es treballa.
3: I tant.
2: On es dona un cop de mà. Sí. N'hi ha que netegen l'estable, n'hi ha que porten el tractor...
3: Fa la feina que pertoca al moment.
2: Fa la feina que toca.
3: I a més, hi ha una cosa que em va cridar molt l'atenció, també. L'atenció, en el sentit de dir... És una família davant, una família. Perquè... les famílies tenen molta cura de que els nens facin els deures.
2: Sí.
3: Són una família que ajuden amb el professor i no es queixen del professor.
2: I estan a sobre.
3: I llavors hi ha d'això que fan matemàtiques,
2: sí,
3: i fan anar el tiet, sí, que té una mica més d'estudis, perquè sí, ells no hi arriben allà.
2: Sí, sí.
3: I vas fixar amb allò.
2: Sí, sí, sí.
3: Dius, home, sí, sí. No, escolta...
2: Bueno, el mètode pedagògic d'aquella família també és una mica especial, sí, no? Perquè si li diu quants clatallots són, 6 més 6 clatallots, ja. Bueno, potser no caldria. No, potser no caldria.
3: Són exemples que entenguin.
2: No, no, sí, això està clar. Això està clar.
3: Quan faig, tant i tant, home.
2: Però sí que és veritat que, aquelles famílies donen importància a l'educació de la canalla. Molta importància a l'educació de la canalla, perquè,
3: com que ells van molt mancats...
2: Estan en l'entorn que estan.
3: Sí, i van mancats d'educació i són conscients que els hi falta això, no volen que els seus fills passin per aquí, quan els hi falta aquest nivell.
2: I tenen aquesta oportunitat, aquesta canalla tenen l'oportunitat d'anar a escola i anar a una escola rural. Sí, no s'han de desplaçar. Amb furgoneta.
3: Tenen la furgoneta aquella col·lectiva, sí, que els dels veïns d'una mica més lluny i van amb la furgoneta, sí, i d'això. Però jo crec que també, estic segur, que també són molt conscients de l'esforç que han tingut de tenir un mestre,
2: exacte,
3: com els que els hi ha tocat.
2: Sí, sí.
3: És un senyor que ja hi porta 20 anys, però que fa 35 que es dedica a l'ensenyament. A més, el que tu has dit, és un senyor... donat, abocat.
2: És vocació
3: total. Que viu per això.
2: Sí, sí, sí.
3: A més, ell hi ha un moment que ho diu. Diu, jo si no sigués mestre, no sé què seria.
2: No sé què seria. Sí.
3: Jo, perquè és el que...
2: Sí, sí, d'aquestes persones que...
3: No és el que he fet tota la vida, diu. És el que he volgut fer sempre.
2: Sí, sí, sí. Ell també explicava la seva història, és curiós. Sí. Perquè és fill d'un exiliat espanyol republicà.
3: Sí, sí, d'Andalusia.
2: D'Andalusia. I ell explica que això, que va perdre el seu pare relativament, sí, jove, i que una de les coses que més valorava, no, el seu pare era l'ensenyament.
3: I això que el seu pare era...
2: Era paleta.
3: Era paleta. Sí, sí. D'un entorn humil, però sí, sí, el seu pare valorava molt.
2: Valorava
3: molt, sí, i ell va poder ser mestre, i s'ha dedicat a l'ensenyament, però de quina manera?
2: Sí.
3: De quina manera? Jo aquest dematí parlant... Mentre esmorzava amb el Ramon parlant d'això, deia, estic per agafar la neta i portar-la allà.
2: Tant de bo. Tant de bo es pogués.
3: Perquè, home, és que hi ha coses de la vida, verdaderament, que és un verdader regal.
2: Sí.
3: Un verdader regal.
2: Sí, la veritat és que sí. Jo crec que és un homenatge als mestres vocacionals,
3: sí,
2: és un homenatge a les escoles rurals, és un homenatge també al...
3: Inclús a la vida rural.
2: A la vida rural, també. I aquesta manera de fer, d'ensenyar, guiant, no? Amb els alumnes, intentant, sí, sí, treure el millor, sí, sí, de cadascú i afrontant els problemes.
3: Exacte.
2: Perquè en tenen de problemes.
3: Però resolent els problemes.
2: Bueno, clar,
3: no per cap-los.
2: No, clar, clar.
3: Bueno, resolen els problemes i de la manera més positiva que saben i poden.
2: Clar.
3: I a mi això també, no, ja et dic, a mi una pel·lícula que em va sorprendre, em va emocionar, i quan vaig acabar, que, a més, durant aquest temps l'hi he vist 3 vegades,
2: Déu-n'hi-do.
3: Bueno, perquè... Saps que s'agrada, sí, sí, ser sí, fixant en les coses i d'això. Sí. I vaig quedar... jo feia temps que no m'emocionava en una pel·lícula.
2: Mira, veus?
3: Per temps, Allò de dir...
2: Molt bé.
3: Bueno, no, però amb aquest grau d'emoció no, perquè el mestre que va prometre el mar també em va emocionar,
2: ja,
3: no? però no a aquest nivell.
2: No, bueno, era, és una altra història.
3: A aquest nivell t'emociona d'una manera molt íntima.
2: Molt íntima.
3: Eh?
2: Sí. Bueno, perquè recordes, no?
3: El teu temps d'escola,
2: el que has viscut, el que has passat, aquells mestres que et van marcar.
3: Mestre, només en vaig tenir un,
2: bueno,
3: perquè
2: clar.
3: A més saltàvem de curs amb el mateix.
2: Ah, el mateix era el que us portava durant tota la primària.
3: Tot?
2: Sí, sí, sí.
3: Clar, dius, bueno, clar, era una cosa grossa com era la Salle, però una cosa petita, però dius, més o menys és això. I a més també vaig tenir la sort de trobar un hermano vocacional que també t'estava molt a sobre, t'acompanyava, t'aconsellava, mirava...
2: Com és d'important, eh?
3: Com és, jo recordo alguna vegada, avui quan pleguis t'acompanyaré a casa que vull parlar amb el teu pare i tal, perquè cuidava aquests detalls.
2: Clar, sí, sí.
3: I sí, que vull dir que sí, em va retreure una mica a la infància meva i de tants que van passar per allà. Sempre t'he dit que també va ser una bona etapa.
2: Doncs, això s'està perdent.
3: Sí, bueno, és això.
2: Al final...
3: Clar, que dius, bueno, al final, què fem ara? Com els ensenyem? On pugen?
2: Quin paper tenen les famílies aquí? Sí. Això per començar. O sigui, l'escola no pot ser un aparcament de nens on es deixen els nens i tot els hi han d'ensenyar.
3: El que no pot ser,
2: que
3: perquè t'avisen el nen i el nen et diu que l'han avisat a col·legi, vagin allà i li donis una bronca amb el mestre que no sap ni de què ve.
2: No hi ha d'haver aquesta sobreprotecció que els nens són meravellosos i fantàstics.
3: Deixeu que els professionals treballin i facin el que hagin de fer, que per això hi són.
2: Perquè així entre nosaltres, els nens, n'hi ha que són una mica cabronets. Així entre nosaltres.
3: Jo crec que una mica no.
2: Doncs se'ls ha de guiar amb aquesta canalla.
3: I hi ha pares molt sensibles que no poden suportar que el nen sigui objecte, diguéssim, d'atenció especial. Per dir-ho d'alguna manera. Sí,
2: sí. N'hi ha que ho necessiten.
3: Molt.
2: Ja ho sabem.
3: Llavors anem a l'altra pregunta. I per què ho necessiten? Perquè a casa seva no tenen l'ambient adequat.
2: Bueno, clar, és que és això. Al final l'educació no és una qüestió només de l'escola. L'educació familiar.
3: No, no, és
2: clar, familiar.
3: A l'escola, evidentment, encara que no vulguis, s'eduquen. I aprenen. I es culturitzen. Però si això no va acompanyat d'una bona feina a la família, escolti,
2: queda coix.
3: Sí, sí. Doncs ja digui, a mi m'agrada molt. A més, la pel·lícula com a documental està molt ben feta. No li falta res. El color també està molt lograt perquè no és un color massa expressiu que no et fa dispersar de l'extensió. Vull dir, un color... molt matisat, molt neutre.
2: Sí, sí, està rodat amb 16 mil·límetres.
3: Sí, 16 mil·límetres, sí.
2: Super 16.
3: Sí, sí.
2: Amb cinema.
3: No sé on he llegit que per alguna seqüència de les aules, sí, el director penjava la càmera, l'enfocava i allà ho deixava.
2: I allà ho deixava.
3: I després ja ho recollirem.
2: I a veure què passa.
3: I farem el muntatge.
2: Sí, sí.
3: Doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula que, com he dit abans, no té argument, té un fil conductor. I ara explicarem el què, que encara no ho hem explicat. Això és la història d'una comunitat petita durant un curs lectiu escolar.
2: Sí.
3: I inclús és curiós com passen les
2: estacions.
3: Les estacions i com es van adaptant també les estacions.
2: Sí, exacte. Sí, sí, perquè comencen avant.
3: Sí,
2: i acaba estiu.
3: I acaba, sí.
2: Bueno, final de curs.
3: Acaba finals de curs.
2: És com un dietari, clar. És com un dietari de la vida a l'escola.
3: Sí,
2: les...
3: sí. I és com tu has dit, és un homenatge a aquest tipus d'ensenyament.
2: Sí.
3: I a aquest tipus de mestre, perquè sent excepcional aquest senyor no crec que siguis únic.
2: No, segur.
3: Segur que d'aquest...
2: Segur que n'hi ha molts.
3: Sí, d'aquest entorn hi devien haver.
2: Segur que n'hi ha molts.
3: Com ell, bastants.
2: Segur que n'hi ha molts. Bueno, jo crec que ara n'hi ha. Segur que n'hi ha.
3: Sí, sí.
2: Segur.
3: Però costaria més de tot, perquè agafa un mestre dels d'ara, digue'ls-hi que han d'anar a un poble, com abans, de 200 habitants, perduts a les muntanyes de l'Auvergne, amb un clima que l'hivern es fa molt llarg, i que estarà allà abandonat de la mà de Déu i que, a més, s'ha de fer càrrec de totes les assignatures i de totes les edats. Jo crec que li dius això i a les demà ja l'enterres. Perquè li agafa un cobriment de cor
2: Jo m'imagino la feina d'aquest home com una feina de 24 hores. No 24, però...
3: Només descansava quan anava a dormir.
2: Jornada completa.
3: Perquè si, quan acaba, es dedica a polir l'entorn de l'escola, les herbes, les coses...
2: Sí, exacte, fa de jardiner,
3: neteja l'escola,
2: neteja, i fa, bueno, repassa els deures, no? Posa les notes, tot plegat.
3: Ara sí. I no està estressat?
2: No, clar que no.
3: Oh, explica'ls-hi.
2: No ho sé.
3: Explica'ls-hi.
2: Ja no ho sé. No ho sé, no ho sé.
3: Ja tinc una mestra a casa que sempre està estressada.
2: Ah, bueno.
3: Sempre està estressada. Mai no ho sé.
2: No ho sé. No ho sé, és bueno.
3: Jo recomano...
2: No es poden fer comparacions, les comparacions sempre són odioses i sempre són molt lletges. I també és veritat que ara les aules són molt complexes. És veritat, perquè veiem molta gent de fora, que no, que no té el nivell que potser hauria de tenir, que necessita una atenció especial, i és complicat.
3: Per això la societat també ha canviat per poder atendre aquestes necessitats especials.
2: Òbviament.
3: Com Déu mana.
2: Sí.
3: Aquest senyor també ho té complicat, eh?
2: Bueno,
3: perquè l'aula també és diversa i dispersa.
2: Sí, sí, no, dispersa sobretot.
3: Perquè té la vietnamita, té l'àrea àrea, té el mediterrani...
2: Té de tot. Té el millor de cada casa.
3: Jo
2: no ho sé, potser documental, la pel·lícula en aquest cas, se centra molt en els petits.
3: Molt.
2: I potser no tant en els mitjans i en els grans.
3: No, però te'ls documenta bé.
2: Sí, grans, sí, sí, no, sense deixar-los de banda.
3: Perquè,
2: no?
3: Clar, ja et dic, la nena gran que té aquesta manca de comunicació, sí. la veus de seguida.
2: Sí, sí.
3: No t'ho diuen, però jo la
2: sí,
3: veus.
2: Sí, ja s'ha vist.
3: Aquesta nena té...
2: Sí, bueno...
3: Té algun síndrome...
2: És, com un, és molt tímida, sí, no parla...
3: Sí,
2: no,
3: una mica autista, per dir-ho d'alguna manera.
2: Pot ser que sigui un cas.
3: M'entens? Mm. Després té els altres, que els grans... Els grans
2: sí, també. Bueno, els que volen marcar...
3: Volen marcar territori.
2: El territori, eh? Sí, sí.
3: I el Jojo, que és una fura, i la Marie, amb aquells ulls que fa, que és xina, és asiàtica.
2: Sí, és asiàtica.
3: Per això dic que té tot el muscular.
2: Sí, sí, també, sí, sí, que té de tot.
3: I després, ja dic, la Lise, que és la nena aquella mitjaneta, també tota rosseta, que sembla àvia.
2: Sí.
3: Té tot el muscular.
2: Sí, sí, sí, té de tot. La veritat és que sí, no es pot dir que no sigui complex.
3: No,
2: també
3: per això
2: la seva
3: dic
2: manera,
3: ja.
2: I tots de cop.
3: I tots de cop.
2: A la mateixa aula.
3: Però com entren, com estan disciplinats, no se seuen fes que diu a ser llevú.
2: És curiós, eh?
3: És curiós.
2: Va cridar l'atenció.
3: Sí, sí, bueno,
2: ara que la vaig repassar, perquè ja l'havia vist.
3: Ara no s'aixequen ni que entra el papa de Roma, tu.
2: Bueno, no sé, ho hem fet que no ho diguin.
3: No, jo també ho feia, eh? Estaves a l'aula, estaves dret, fins que el profe deia podeu seure.
2: Sí, sí.
3: I sempre, sí senyor, no senyor. Com...
2: Sí, amb ell també li diuen, no?
3: Oui.
2: Oui, monsieur.
3: Ara,
2: bueno, les formes són importants. No?
3: Molt important.
2: És una part de l'educació,
3: sí,
2: de les formes. Bueno, potser hi ha qui ho veuria molt rígid.
3: Bueno, ja hi som. Molt rígid.
2: No hem de ser amics. No, ni els pares ni els mestres.
3: Jo, per això dic que recomano molt a tothom, veure aquesta pel·lícula, per veure el que és un mestre autoritari, paternalista, com ha de ser. Perquè es fa respectar.
2: Sí.
3: I no aixeca la veu més enllà.
2: No.
3: I tutela i cuida la canalla com si siguessin seu.
2: Sí, sí, sí. No, però té autoritat. Se li veu que
3: inclús,
2: té l'autoritat.
3: Inclús els papes, avui els pares, la família,
2: també
3: el respecta moltíssim.
2: Sí, sí.
3: Perquè són conscients de la sort que
2: tenen. Jo crec que sí.
3: A part que d'això, ens ha tocat aquí la loteria de Nadal. Assegut amb un entorn rural com aquell, perdut de la mà de Déu, en un poblet...
2: De 200 habitants.
3: De 200 habitants, escassos de recursos.
2: Sí, sí.
3: I et toca una perla d'aquestes, dius, bueno... Ja no podem demanar res més.
2: Sí, sí, la sort que hem tingut.
3: La sort que hem tingut.
2: Bé, Bueno, el documental va guanyar un premi en el seu moment, però no un premi dels coneguts.
3: No.
2: Va tenir, però sí que va tenir molt de reconeixement.
3: El que sí que aquesta, he quedat parat.
2: Va veure una quantitat de públic.
3: Avui quan he repassat una mica la fitxa tècnica, que no n'hi ha, perquè
2: el
3: Nicolás Filibert quasi tot ho fa ell, menys la música que és d'això, però sí. El muntador, no sé què. Va,
2: tot ho fa ell.
3: És una pel·lícula de 104 minuts.
2: 104 minuts, sí.
3: Tanto, eh? I dius...
2: Passa volant.
3: Però, escolta...
2: Sembla que duri una hora.
3: No, i menys.
2: Sí.
3: I menys.
2: Sí, passa molt, molt ràpid.
3: A mi em va semblar un espai de temps com de 20 minuts, o això, i de... 104 minuts.
2: 104 minuts, sí. No ho sembla. No ho sembla. No, està molt ben muntada, bueno, això que deies, està molt ben muntada, no. Està sobretot molt... No sé si molt ben pensada, perquè segurament moltes coses devien ser improvisades, en funció del que anava passant i tot plegat, però molt ben triat.
3: Molt.
2: Les escenes...
3: El muntatge, això va ser amb una cura excepcional, eh?
2: Molt treballada.
3: Molt treballada, perquè et permet seguir-ho tot.
2: Sí.
3: I saber el Jojo perquè és tan tremendo, i la Marí perquè de cins, i perquè d'això hi d'on ve, i perquè els grans es ratllen...
2: Sí, bueno, ara, al final no regreu.
3: No regreu. No regreu, però sí, clar, vull dir, és més l'orgull.
2: Sí, clar, perquè estan amb l'edat, és el que toca.
3: Ja et dic, i la nena gran, doncs, amb els seus entrebancs d'aquell moment, que la mare n'és conscient, que la mare té una conversa també molt acurada.
2: Sí.
3: La mare i el mestre,
2: sí.
3: Repassant això, no ho és...
2: Sí. És curiós perquè el mestre li diu a la mare és que això no és necessàriament dolent, que la nena es tanqui a l'habitació, no surti, no parli, tot plegat.
3: No, no, no.
2: A vegades, és curiós, li diu a la mare, és que a vegades les filles s'han de separar dels pares per tornar-hi.
3: Sí, clar.
2: Que també és una qüestió d'edat, i la nena és grandeta ja.
3: Sí, home, sí, aquella és la més gran, que ja deu tenir 12 anyets, ja ha començat la pubertat.
2: Sí.
3: Però jo també m'agrada molt la reflexió aquesta, dir, bueno, és necessari, a vegades no té per què ser dolent.
2: No té per què ser dolent, sí.
3: Perquè ell, doncs, dintre del que veu de la canalla, sempre procura treure'ls el millor.
2: Jo crec que no veu res del que passa com un problema.
3: No.
2: És una oportunitat.
3: Són oportunitats.
2: No veu mai res del que els hi passa com un problema ni greu ni menys greu. No ho veu ni com a problema.
3: És aquella persona conscient de que tot és positiu.
2: Sí.
3: I tot és positiu.
2: I que hi ha dificultats, perquè això els ajudarà a créixer.
3: Perquè la vida és una cadena de dificultats, però precisament per superar les dificultats el que has de fer és encarar-la
2: i solucionar-la. Sí.
3: És
2: una lliçó, jo crec, que per l'espectador. És una lliçó de vida per l'espectador.
3: Sí,
2: en aquest sentit.
1: A mi m'ha cridat l'atenció al títol. Ser i tenir, no?
2: Són els verbs irregulars.
1: Com la veieu dintre de la pel·lícula? Hi ha algun missatge respecte a això?
2: No, de fet, el títol jo crec que es refereix als verbs irregulars.
3: Jo hi he aprofundit una mica més, en això, que hi ha opinions de totes classes, però la que més m'ha agradat és d'un senyor que me'l presentava com a filòsof. Que diu que això és una cosa molt francesa, de que primer t'han d'ensenyar a ser, entens? Primer ets tu, i després tenir, ja tindràs, quan siguis ja tindràs.
2: Sí, va, molt bé. És una molt bona explicació.
3: Perquè jo també pensava això, són els verbos irregulars.
2: Sí, bueno, una mica lligat amb l'ensenyament.
3: Aquí també són interpretacions, que ja et dic.
2: Sí.
3: La que m'ha cridat, la que m'ha agradat més...
2: La interpretació és molt bona.
3: La interpretació és bona. Que és una cosa, més que és una cosa que sí que es porta, sobretot a la França rural i això, és a dir, primer, sé, i després ja tindràs. Si no ets, no podràs tenir.
2: És una explicació...
3: Molt bona. Doncs aquí, espectadors i seguidors, busqueu aquesta pel·lícula, que és fàcil de trobar. Jo ja et dic, em vaig posar a Google.
2: Està filmant.
3: Jo em vaig posar a Google. I vaig posar això, no? Vull dir, Nicolás Filibert, Ezra Ewart. I em va sortir la tira.
2: Sí.
3: I hi ha inclús una versió espanyola. No en Panxito, no, espanyola. Però la vaig començar a veure i la vaig
2: veure. Jo recomanaria veure-la en versió original.
3: En versió original.
2: Es pot seguir molt bé.
3: A més, n'hi ha una que és versió original i subtitulada.
2: Sí.
3: N'hi ha una altra en francès.
2: Sí.
3: Que jo he fet servir les dues, perquè el meu francès a vegades no dona per tant, perquè quan parlen i això, i a vegades costa seguir.
2: Sí.
3: I, bueno, per fer el comentari, l'última que m'he passat ha sigut amb subtítol.
2: Amb subtítol.
3: I després inclús hi ha Etre-Eouard part 1, Etre-Eouard part 2, Etre-Eouard part 1. Sí, te la parteixen en tres parts.
2: Ah, val.
3: I pots anar, ara tinc 20 minuts.
2: No? Ah, val.
3: Farem una part.
2: La vas veient per trossos.
3: Sí, després ja no has de buscar, no?
2: Esclar, sí.
3: Vull dir, cosa que vaig trobar molt interessant.
2: Sí, està bé. Bueno, de fet, aquesta pel·lícula farà 25 anys l'any que ve.
3: Sí.
2: En teoria,
3: sí,
2: no?
3: Sí.
2: És del 2002, per tant, el 2027 farà 25 anys. 25 potser anys. Es faci una edició especial. Bueno, jo espero que sí, perquè no la tenim a la biblioteca, m'agradaria molt tenir-la.
3: Seria molt recomanable.
2: M'agradaria tenir molt el DVD i no el tenim.
3: Seria molt recomanable. I després també em va fer la reflexió de que com canvien les coses, que este niño no hace falta que estudi, aquest nen fa falta que estudi. Perquè... Jo recordo, clar, diu l'Espanya buida. Bueno, l'Espanya buida, però és que fins a 4 dies este xico no té falta que estudi. Ja tenen les vaques, o ja tenen les ovejas, o ja tenen el patatal.
2: Sí.
3: No, per molt que tingui, que estudi i que es faci una cultura no vol dir que hagi de deixar la feina de casa.
2: No necessàriament.
3: Totes les novetats que sigui capaç d'absorbir degut a la seva formació. Això ja et dic abans, perquè ara els pagesos, a part de ser pagesos, són enginyers electrònics també tots, i informàtics, i això, ha canviat el món.
2: Però la persona no deixa de ser persona pel fet de que faci una feina o una altra. Per tant, com més format estigui, més persona serà.
3: Per favor,
2: continuar tranquil·lament cuidant el ramat de les vaques i tenir una cultura.
3: I crec que serà més conscient.
2: I una educació.
3: I una educació, exacte. És la pel·lícula recomanable en molts aspectes.
2: Sí.
3: Amb l'aspecte, i sobretot amb això, no? Vull dir que, dius, mirem-ho, i recomanaria també que els sindicats de mestres el miressin i després reclamessin.
2: És una pel·lícula que jo crec que qualsevol que de la comunitat educativa que treballi amb la comunitat educativa
3: s'ha de sentir emocionat,
2: l'hauria de mirar
3: i rabiaràs perquè no et pots identificar ben bé amb això.
2: Però que és jo crec que no sé, però qualsevol, inclús encara que no estiguis lligat a la comunitat educativa i que no t'hi dediquis i tot plegat, la lliçó de vida per qualsevol espectador.
3: La
2: lliçó de vida.
3: A més, ja dit, els francesos es porten anys d'avantatge en totes aquestes coses, perquè també em vaig fixar, clar, fixa't bé, una escola rural, però li asseguren un habitatge pel mestre.
2: Sí.
3: I a més, el mestre, quan marxa, hi ha un moment o dos moments de la pel·lícula que marxa amb el seu cotxe, però no és un cotxe qualsevol.
2: No, és un Audi.
3: És un Audi.
2: Sí.
3: Que dius, bueno, ja anem per aquí.
2: Bueno, té un bon sou.
3: Sí, per això el que els dic...
2: Té un sou digne.
3: Que s'han de reivindicar els sous, però altres coses em costa més d'entendre.
2: Ja.
3: Tampoc les puc criticar perquè no estic prou
2: informat. Al final s'ha d'arribar, sempre s'ha d'arribar a un terme mig.
3: Tothom ha de viure dignament. El que no pot ser és el que està passant a Mallorca. Necessita molta mà d'obra, sobretot a l'hostaleria, però després no hi ha manera de que trobin habitatge.
2: No, clar, si tots són pisos turístics, al final on viu la gent que treballa.
3: S'ha de cuidar tot, i això em va cridar l'atenció també, de dir, bueno, amb aquest senyor li van dir, tu vés allà a l'altra punta de món, però ja tindràs a tot.
2: Sí, clar.
3: Sí.
2: I això que dèiem, vull dir, també has de voler.
3: Evidentment.
2: Has de voler.
3: Has de voler
2: anar-hi.
3: Sí, però bueno.
2: 20 anys allà. Amb aquests hiverns.
3: A més, ja diu que no ha tornat més a Andalusia.
2: No.
3: I que la seva mare la té al sur, suposo que deu
2: el Rosselló. El Rosselló, el Rosselló. Sí, ho diu. ho diu.
3: Però a Andalusia no hi ha tornat més.
2: No.
3: No és que marxi de vacances, no? Deu anar amb la seva mare d'això, però vull dir...
2: Sí, sí.
3: És molt per allà, eh?
2: Sí,
3: aquest senyor
2: sí,
3: és molt, sí. Molt per allà.
2: Sí, bueno, i quan li diuen als alumnes si es queda a viure allà, i sí. Diu, doncs no ho sé.
3: Ah,
2: la veritat.
3: Depèn.
2: No, no ho sé.
3: Ah, és que,
2: no sé, pot ser que em quedi, com que me'n vagi.
3: No, però si dius, si el professor que ve no ocupa la vivenda, pot ser que em quedi.
2: Pot ser que em quedi. Exacte, sí, no ho necessita.
3: Llavors, no? El... sembla que és el Lluïó que li diu, no, perquè jo ja sé que el profe que ve és d'aquí la vora.
2: Ah, molt bé.
3: Però, va, dia, ja tindrà casa.
2: Sí que és una fora, el Lluïó. Sí, sí, una... sí. És una... És tan maco.
3: Molt, molt maco.
2: És tan maco. El Jojo.
3: Amb sí no hi ha cap personatge negatiu.
2: No.
3: Perquè les famílies, els pares i mares i tiets també són agraïts, són personatges
2: sí,
3: agraïts. Eh?
2: Sí, sí.
3: Conscients de les seves limitacions i conscients de que els fills no han de tenir les limitacions que ells tenen.
2: Sí, sí.
3: A mi em va fer molta gràcia això que hi anés el tiet més culte.
2: Per veure si podia donar un cop de mà.
3: Però
2: hi ha una mare que li diu, no?
3: Sí, sí,
2: diu,
3: sí.
2: És que jo a mi m'ho han ensenyat d'una altra manera.
3: Sí,
2: això, i això no ho entenc.
3: Sí,
2: és que no ho entenc. No sé si està bé o no està malament, perquè jo no ho vaig aprendre. Sí. No.
3: A més, ja. És curiós també, em vaig fixar en una altra cosa, que diu, aquella classe, aquella escola en si està impecable.
2: Ah, sí. Molt ben cuidada.
3: Molt ben cuidada. En canvi, no et dona mai l'impressió que hi vagi una dona de CC.
2: Bueno, no ho sé. No ho sé. No, ho sé.
3: No et dona la impressió
2: no,
3: de que...
2: No sembla.
3: No ho sembla.
2: Perquè jo crec que hauria sortit. Sí,
3: és el que vaig pensar jo.
2: Jo crec que hauria sortit.
3: En algun moment o altre hauria sortit i, en canvi,
2: sí, sí.
3: I dius, home, escolti, és que les classes estan impecables, les que dius l'estaven.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Aquell home, no sé...
2: Sí. Segurament també li toca fer manteniment.
3: Fer manteniment, perquè
2: s'ha dit 17 o està. Sí, sí, no, 17. A base de bé.
3: Un documental molt recomanable, mireu el de trobar o a Filmin, o si no, simplement entrant a Google i posant ser i tener, el Nicolás Silibert.
2: Ah, i una paraula del Nicolás Silibert, que és un documentalista amb una llarguíssima carrera,
3: sí, sí.
2: Perquè ell és de l'any 50 o 51, sí. Si no recordo malament.
3: Té 8 o 10 documentals molt reconeguts.
2: Sí, va començar molt jove, als anys 70, fent documentals, ha continuat fent documentals i, de fet, l'any 23 va guanyar l'Os d'Or de Berlín per un documental.
3: Però, sí.
2: Que es diu Sur la Demand, la Demand, que la Demand és un vaixell que està ancorat a París, al riu, però és una escola de persones amb discapacitat.
3: Amb discapacitat.
2: Amb discapacitat. I amb aquest documental li va guanyar l'Os d'Or. Vull dir que un mestre, jo crec que és un mestre de documentalistes, el Nicolà Trinitat.
3: Tenim un mestre de documentalistes i un mestre d'escola.
2: I un mestre d'escola.
3: Únic.
2: Molt bé.
3: Mireu de trobar la pel·lícula, mireu-la amb atenció i recomaneu-la. I és una pel·lícula per veure en família.
2: Sí.
3: Jo l'he recomanat a
2: la Maria
3: de Vistar, de dir, un dissabte, un diumenge,
2: sí, sí.
3: Agafeu l'ordinador o si teniu televisió d'aquesta que es connecti i això, i mireu tots
2: plegats aquesta pel·lícula. Sí.
3: Mireu-la.
2: Sí, sí.
3: I ja em direu el què. I de moment, tota la reacció no ha sigut com la que jo he tingut amb tu.
2: Molt bé, molt alegro. Doncs vinga.
1: Agraïment per aquest documental, pel·lícula, per ser mestres dels mestres i captar tota aquesta essència. I per la propera?
3: Per la propera hem de fer un homenatge al Jerry Lluís, que aquest any és el centenari del Jerry Lluís.
2: Ah, doncs, ah, sí.
3: El Tuqui Millo.
2: Sí, val, doncs quina fem?
3: Aquesta, Tuqui Millo.
2: Tuqui Millo.
3: Sí.
2: Val.
3: Que també és una història molt divertida.
2: Vinga, doncs.
3: Molt divertida. Sí? I és la primera pel·lícula que va fer sense el Tim Martin.
2: Ah, molt bé. Doncs vinga. Ah, doncs aquesta serà la propera.
3: Més que res com homenatge al gran còmic Jerry
2: Lewis. Jerry Lewis.
3: A mi sempre m'ha entusiasmat més que ningú.
2: El compararem, eh?
3: Sí, sí.
2: El compararem,
3: sí.
2: Amb d'altres.
3: Sí, amb el Luis de Funes no cal.
2: Amb el Danny Kaye. Amb el Danny Kaye.
3: Tampoc. És curiós.
2: Ja en parlarem.
3: A mi, de jove... el Danny Kaye em posava molt neguitós.
2: Ah,
3: I no m'agradava.
2: Sí.
3: No, no, ni ara, eh? Encara no he superat aquest trauma. En canvi, el Jerry Lewis m'encantava. I era capaç, amb aquestes sessions de cine continuo que es feien abans,
2: sí.
3: T'enganxar des de les 3 fins a les 9 de la nit. Per esperar el segon passi.
2: Per esperar el segon passi.
3: Sí.
2: Parlarem de música amb el Jerry Lewis, eh?
3: Sí.
2: Ah,
3: sí.
2: Molt bé.
3: Molt bé.
2: Molt bé,
1: pues ja tenim...
0: la pel·lícula. Ja tenim el proper i gràcies, gràcies pels vostres consells, per les vostres aventures, per tot el que dieu i fins la propera.
3: Bueno, i esperem no fins a pesats que, i que els amics espectadors ens vagin consentint les nostres...
2: Sí, disquisicions. Gràcies a vosaltres, per escoltar i per veure.
0: Molt bé.
3: Adéu-siau.
0: Fins la propera.
4: Ona Villas, 107 FM.
5: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
4: Sintonitzes Ona Villas. Ona Villas.
6: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El grup Trèvol treu el disc Folk d'Extra Radi i inclou un tema amb copla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. El grup Trèvol treu el seu primer disc Folk d'Extra Radi amb lletres suggerents a la classe, al gènere i a la cultura popular i amb la participació d'una copla feta d'amics d'universitat. Parlem amb elles. Aquest és el programa 489 i tenim més titulars. L'editorial independent de Llagostera, Cap de Brot, edita el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista. I què has de saber sobre l'Aplec de Calella? És la setmana que ve i ja te'l pots apuntar a l'agenda. La Copla de Cambra de Catalunya publica l'antologia definitiva de Josep Serra amb una revisió biogràfica de Concepció Ramió. I Blanes celebra aquesta setmana el seu primer Aplec de la Sardana. Urtí estrena l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, un aplec on el tiplaire Adrià Sánchez també hi ha estrenat la seva primera sardana. Escoltem aquestes sardanes. I Flàvia Boleda anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per l'Extra Radi, i així us ho expliquem.
2: Hi haurà dos de terra ferma.
1: Així sona el nou disc de Trèvol Folk d'Extra Radi.
2: No és valor el teu treball.
1: El grup de folk pareix aquest disc que neix a la perifèria, allà on la gran ciutat diuen es desfà en descampats, polígons i carrers a mig asfaltar. Allà on conviuen cultures, llengües, tradicions i històries diverses. Allà on cada antena parabòlica connecta amb un tros de molt llunyà i alhora proper. Així descriuen el disc, tota una declaració d'intencions, i és que el treball reivindica la perifèria com a espai de creació, de barreja, de mestissatge i de tradicions i de resistència cultural. Cançons que veuen de la música tradicional dels països catalans, d'influències modernes i de les cultures que conviuen als barris d'extraradi. Entre els temes, Trèvol ha tret un valjota, que és el valjota de la perifèria, o també un pas doble, el dels turistes. Un tema que té videoclip i que el podeu veure a les seves xarxes socials. També amb banda han tret Almíbar o Marcel i Guerra, o també amb l'acordió diatònic, un tema que es diu Lo Pardal, o també amb Copla i Dolçaines, Granaïna de Montaverner, que és aquesta que escoltem ara. I han incorporat, com dèiem, un tema amb una copla formada, de fet, per amics de la Universitat de l'ESMUC. Es diu Granaïna de Montaverner, ho dèiem ara, i és aquest que escoltem. El productor musical ha estat Pau Vidal, i a les dolçaines hi ha Sergi Gisbert. El flabiol, Magí Castro, els tibles, Quim Vinyes i Bernat Carrera. A la tenora, Quirze Ejea i Pere Bages. També a les trompetes, Joan Salvador. Als fiscorns, Ignasi Bofill, i al contrabaix, Bruna Bretxa. L'arranjament del tema l'ha fet, de fet, el tenorista Sant Polenc, Quirze Ejea, i l'assistent de producció ha estat la flabiolaire Carla Mallarac. Leoni Martet és integrant del grup Trèvol, i aquí el programa la coneixem perquè és flabiolaire de copla, de fet, de la Copla Mil·lenària, i va guanyar la beca Josep Maria Bernat. L'escoltem en declaracions al Coplejant, com explica aquest concepte d'Extra Radi, que va més enllà de la ciutat.
3: Doncs aquest disc es diu Folk d'Extra Radi, que és el folk de la perifèria, perquè la Laia, el Martí i el Bernat veuen de la perifèria de Barcelona, i jo vinc de, bueno, de la Catalunya Nord. I aquest projecte és reivindicar una mica la perifèria com un espai de creació. Un espai de creació, de barreja, de cultura, de resistència cultural i tot això. Llavors hi ha cançons dels països catalans, però sempre amb la influència d'aquestes cultures que podem trobar als nostres barris. Que de fet, la portada del disc és una foto amb una antena parabòlica, que és com el símbol, no, de tota aquesta connexió que es pot fer entre totes les cultures que trobem als nostres barris. Pel tema de la Granaïna, és un tema valencià que vam estudiar a l'ESMUC amb l'Artur Gaia, que és un dels nostres referents de la música tradicional, i de posar-hi una cobla va ser idea del nostre productor, Pau Vidal, i llavors vam posar instruments de cobla, però també dolçaines. I llavors vam demanar al Quirze Ejea, que és músic compositor del món de la cobla i molt amic nostre, de fer-nos un arranjament per cobla i dolçaines. I tots els músics que han tocat són amics nostres també de l'ESMUC, del departament de cobla. I llavors, clar, ens feia moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb ells, a part del fet que jo vinc del món de la cobla i que em fa molta il·lusió que hi hagi una cobla al nostre disc. Pues ens fa també moltíssima il·lusió poder compartir aquest moment amb tots els nostres amics que sempre han estat aquí des de l'inici de Trèvol fins aquí, que estan aquí sempre per ajudar-nos, i això, doncs ens fa molta il·lusió poder fer això amb ells.
1: I tant que sí, Leoni, moltes gràcies per les teves paraules aquí al Coplejant. De fet, l'arranjador del tema, Quirze Ejea, va publicar ja fa uns dies a les seves xarxes socials aquest nou tema en el qual ha estat l'arranjador, i explicava que ha tingut la sort, diu, de poder fer l'arranjament d'aquest tema, i ens recomana que escoltem aquest disc perquè són els millors, diu textualment. Doncs nosaltres anem a escoltar aquest, un dels temes d'aquest nou disc de Trèvol, que es titula Folk d'Extra Radi. Anem-lo a escoltar aquí, al Coplejant. Això és Granaïna de Montaverner.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Acabem d'escoltar Granaïna de Montaverner, un tema del nou disc de Trèvol. Disc es titula Folk d'Extra Radi.
1: Connexions al territori.
0: I anem pel territori perquè aquest cap de setmana l'agrupació sardanista Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec amb actes divendres, dissabte i diumenge, i amb un acte central, com dèiem, diumenge, a l'Espai Sardana amb les Cobles, la principal de la Bisbal, la Sant Jordi i la ciutat de Girona. En aquest acte central s'hi van estrenar sardanes d'Enric Urtia, Aniol Masdeu i Adrià Sánchez, que escoltarem després, d'aquí una estona, però és que aquesta 39a edició també ens ha deixat imatges que trobareu a les nostres xarxes socials d'una ballada amb la Bisbal Jove dissabte a la nit al Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols, o divendres al vespre amb un concert de cobla amb la cobla La Principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Assú. Sant Feliu de Guíxols encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Badalona Sardanista va celebrar dissabte a la tarda i a la nit el seu 82è aplec de la sardana a la plaça de la Rosa dels Vents amb les cobles La Principal de Llobregat, La Marinada i La Ciutat de Girona en aquest ordre. Aquest dilluns de segona Pasqua ha estat festa en alguns llocs de Catalunya, no a tots, i l'agrupació sardanista de Tona va celebrar la 82a edició de l'aplec de la Rosa de Lourdes i el Castell al Pla del Castell de Tona amb les cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Al matí, la mateixa Sant Jordi va interpretar ballets. I per acabar, doncs acabem a Riudellots de la Selva perquè la seva agrupació sardanista dissabte al vespre va celebrar una ballada de sardanes amb la Principal de Banyoles que havien posposat de Sant Esteve. Tot això a les nostres xarxes socials en imatges.

0: doblejant.cat.
1: I ens endinsem al món dels llibres.
0: Notícies.
1: I és que l'editorial independent de Llagostera Capdebrot ha dit el llibre Moments viscuts sobre la vida i miracles d'Enric Morera. Repassem amb el seu editor els moments sardanistes més destacats de l'autor modernista, perquè per entendre plenament la figura d'Enric Morera, que naixia a Barcelona el 1865 i moria el 1942, i la seva aportació a la sardana és especialment recomanable endinsar-se, ens diu, en la seva autobiografia. I per això aquest llibre Moments viscuts. Aquest llibre no és només un recull de records personals, sinó una finestra directa al seu pensament, a la seva manera d'entendre la música i, sobretot, al seu compromís amb la cultura catalana. Enric Morera va redefinir el gènere de la sardana, ens diu. Va saber convertir una dansa popular en una forma d'art amb profunditat i projecció i, alhora, en un símbol viu d'identitat col·lectiva. Sense la seva aportació, la sardana difícilment hauria assolit el nivell artístic i el significat cultural que té avui dia. Morera és el compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, aquí al programa ho sabem bé, o també les Fulles Seques o l'Empordà. Encara avui les seves sardanes són interpretades arreu del territori i continuen emocionant tant balladors com oients. De fet, la Santa Espina és el vist per excel·lència a tot el país. Moments viscuts és l'autobiografia d'Enric Morera i alhora és un document de denúncia contra tots aquells que remaven les cireres del món cultural català i que tenien una manera d'entendre el país i la música que enervaven el nostre protagonista, que era ambiciós i de sang força calenta. El text ens mostra dos moments vitals del compositor. Primer, les aventures de joventut amb ganivet i pistola a l'Argentina, i després les trifulgues per fer-se un lloc en un panorama català endogàmic i reticent als canvis. Això sembla que no ha canviat encara. 90 anys després de la seva publicació, ara Moments viscuts torna a les llibreries amb un pròleg del compositor Joan Magraner, que també el coneixem aquí al programa perquè ha escrit algunes obres per a cobla, i un epíleg del poeta Enric Casasses. Tota una declaració d'intencions. Josep Maria Codina és l'editor de Capdebrot Edicions en declaracions al Coplejant.
2: Hola a tothom. Bé, com bé sabeu, parlar d'Enric Morera és parlar d'un dels pilars fonamentals de la música catalana moderna i especialment de la sardana com a expressió artística i identitària. La seva figura transcendeix el simple fet compositiu. Morera va contribuir decisivament a elevar la sardana des d'un ball popular fins a una forma musical amb ambició artística, emocional i fins i tot simbòlica. A Moments viscuts, l'autobiografia del compositor, que ara podeu trobar a les llibreries, editada per Capdebrot, Morera defensa amb força que la música ha de veure de l'arrel popular, però amb profunditat i autenticitat. Aquesta idea és fonamental per entendre el seu enfocament de la sardana. Llegir Moments viscuts és una manera meravellosa d'endinsar-se en la vida i el pensament del compositor de sardanes tan populars com la Santa Espina, les Fulles Seques o l'Empordà. Esperem que us agradi molt.
1: El llegirem i segur que és així. El llibre ja és a les llibreries, com deia Josep Maria Codina, i si el voleu comprar de la mà dels seus editors, l'editorial en vendrà en una parada a la Plec de Calella el proper 7 de juny durant tot el dia. Nosaltres tanquem aquesta secció de les notícies escoltant Baixant de la Font del Gat, d'Enric Morera, una sardana de 1926. Per tant, aquest any és una sardana ja centenària.

0: La Jan.cat.
1: I d'una sardana centenària passem a les estrenes.
2: Cuplejant les estrenes.
1: Aquest cap de setmana, ho dèiem abans, l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols han celebrat la 39a edició del seu aplec de la sardana i diumenge van estrenar tres sardanes d'Enric Ortí, Adrià Sánchez i Aniol Masdeu. Les podem escoltar ara. I començarem per Enric Ortí, que estrenava amb la seva cobla, la Sant Jordi, una sardana titulada Ànimes Bessones, dedicada a la sardanista Roser Puigtió de la Garriga. L'escoltem en la gravació de l'estrena.

Thank you.

Això era la darrera estrena d'Enric Ortí. I no va ser l'únic que va estrenar aquest cap de setmana, perquè Adrià Sánchez, Piblaire de la Cobla, la principal de la Bisbal, va estrenar ni més ni menys que la seva primera sardana, titulada Eterna Estrella i dedicada a la seva mare, que moria fa uns anys. Aquesta sardana emotiva pel compositor es va estrenar, com dèiem, diumenge a l'Aplec de Sant Feliu de Guíxols, i nosaltres podem escoltar la gravació de l'estrena que interpreta també el mateix compositor, el tiple Adrià Sánchez. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

Això era Eterna Estrella, d'Adrià Sánchez. I el que també va estrenar en aquest aplec de Sant Feliu de Guíxols a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona va ser el trompetista Aniol Masdéu, que va estrenar en càrrec de dos sardanistes, Gerard Carrion i Ernest Miquel, una sardana dedicada a un altre sardanista de Girona, és en Xavier Casantermes. Per això la sardana es titula Xavier, company i amic, i l'escoltem aquí al Coblejant en la gravació de l'estrena de la Cobla Ciutat de Girona, i tanquem així les estrenes d'aquesta setmana. We'll be right back.

0: doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies.
1: I tornem a obrir les notícies perquè Blanes celebrarà aquest cap de setmana el seu primer aplec de la sardana. Aquest dissabte 30 de maig a les 10 i a les 6 de la tarda, l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Blanes, atenció, celebra el seu primer aplec de la sardana. Ho farà al passeig de Pau Casals de Blanes amb dues coples, la copla local, la copla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes i també la principal de Banyoles. Per tant, celebren aquest primer aplec en dissabte, en aquesta ocasió, matí i tarda. N'estarem pendents aquí al Coplejant i mentre l'esperem, escoltem Blanes, de Jordi Molina, que és torroellenc d'adopció, però de naixement. Va néixer a Blanes. És una sardana del 2007 i l'escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Això era Blanes, de Jordi Molina.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
0: Que aquesta setmana és fàcil. Només un acte. L'Aplec de Calella. Sabeu que no som objectives en aquest cas, amb aquest acte, només en destacarem aquest, perquè és que centrarem tots els esforços en ser a la Plec de Calella aquests propers 3, 4, 5, 6 i 7 de juny. I és que l'agrupació sardanista de Calella arriba a la 98a edició de la Plec de Calella, que començarà, atenció, dimecres 3 de juny amb una conferència que actuarà com a pòrtic d'aquest aplec a partir de 2 de 7 de la tarda a la Sala Mozart de Calella, a càrrec de la perfecta Anna Costal. Com eren les sardanes que ballaven els nostres avantpassats? Així es titula aquesta conferència que obrirà la Plec Pairal de Catalunya. I dijous 4 de juny a les 9 del vespre seguirà la Plec de Calella amb un concert participatiu al Cafè de la Sala Mozart titulat L'Hostal de la Plec a cantar. I és que músics i públic, tots es converteixen en els artistes d'aquest concert on es cantaran les cançons tradicionals de tota la vida i les sardanes també, que s'han cantat sempre a casa. Amb l'acordionista Carles Bel, de les glosadores Berta Llós i Esther Santos, el tenorista Jordi Molina i un reguitzell de músics de coble més. Divendres 5 de juny a les 8 del vespre començarà la cercavila de la Plec Pairal amb recorregut des de la plaça Catalunya passant pel carrer Església i arribant a la plaça de l'Ajuntament de Calella amb la participació de la Copla Bisbal Jove, els capgrossos músics de Copla de Cassà de la Selva, la Colla Gegantera de Calella i els Udols de Foc. Divendres 5 de juny seguirà a 2 de 10 de la nit amb el pregó de la Plec Pairal i una doble audició de sardanes a la plaça de l'Ajuntament. El pregó anirà a càrrec de la calellenca i gestora cultural Ruth Martínez Ribot i les coples seran la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Dissabte 6 de juny a 2:15 de la tarda, concert de coble al passeig de Manuel Puigverd a Calella amb la copla Sant Jordi dirigida per Miquel Massana i la participació de la coral calellenca La Etare. I dissabte a la nit, a les 10 de la nit, el passeig acollirà una doble audició amb les coples la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat. I diumenge 7 de juny, diada central de la Plec Pairal de Catalunya, edició 98, al Pati de l'Os a les 10 i a les 4, amb una plec, amb les coples Marinada Montgrins, la principal de la Bisbal i la principal de Llobregat, tot el dia. Estrena de la sardana de l'edició de Xavier Molina es titula Sona Pairal i també concurs de colles improvisades. Tot plegat val molt la pena, ho recomanem anar-hi, nosaltres hi serem, i per esperar-lo, escoltem la sardana que van estrenar a la plec de l'any passat, Encanteri, de Xavier Ventosa. L'escoltem a càrrec de la principal del Llobregat.

0: Això era en Canteri, de Xavi Ventosa.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I així sona el nou disc de la Copla de Cambra.

0: Ocens o la pubilla empordanesa, a més de la reina de les flors o Idil·li, que és la que escoltem. El disc el podeu demanar a Músics per la Cobla i és molt interessant perquè el llibret Ramió hi recull la biografia acurada de l'autor. Us el recomanem i escoltem ara sencera aquesta Idil·li de Josep Serra.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.

0: Ballen a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I tenim més notícies destacades. Ana Bat i Lluís Alcalà són els altres dos finalistes de la categoria Audiència dels Premis Preludi, que se sumen a Jordi Molina, amb Galanesa i Sardanistes Muntanyencs, respectivament. Dissabte 30 de maig se celebra la gala final de la Garriga. Per tant, depèn de quan ens estiguis escoltant, ja s'haurà celebrat. La setmana que ve repassem les sardanes guanyadores. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I una notícia que ens fa il·lusió. Flavia Bolet anuncia que ja prepara Bolo 02 després de l'èxit del treball Bolo 01, en què, recordem, utilitzava Somni de Puigferrer per crear un imaginari artístic més enllà de la música. De fet, ho suggereix. El de Verdú, a les seves xarxes socials, ha penjat dues històries, en les quals en la primera es veu com es reuneix amb els antics integrants del projecte Bolo 01, entre els quals hi ha també el tenorista de la Principal del Llobregat i de Puigverd de Gramunt, Jordi Guixer, i explica que amb aquests tres és impossible, doncs, no fer, diguéssim, projectes.

0: no? I afegeix doncs una sardana, que és l'aplec de tardor de Conrad Saló, com que sembla que intueixi que aquesta pot ser la sardana que utilitzaran per, diguéssim, desgranar en aquest bolo 02. Tots són hipòtesis, però són plausibles, perquè després afegeix una altra història on diu que bolo 01 té la pretensió, atenció, de bolo 02, bolo 03, bolo 04, bolo 05, per tant, deixa clara aquesta intenció de continuar fent aquest projecte que va iniciar amb Somni de Puigferrer, que sembla, no ho tenim confirmat encara, que el següent projecte sigui amb l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, que és un altre hit sardanista. Per tant, des d'aquí ho celebrem i ho esperem.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Cublejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Tanquem edició amb Bolo 01, òbviament, de Flàvia Boleda, amb aquesta Somni de Puigferrer. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a YouTube i també a WhatsApp. I també ens podeu escoltar a cublejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@cublejant.cat. Res més. Això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
3: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
4: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Argeu de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat l'Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de socubà hem escoltat per al grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. De quina és la seva inspiració marinera? Defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta cançó.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les Estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: Hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Pell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adéu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en GP Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Venera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar, i el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquesta frase o no?
5: Oh, I'm going to show you the show, yeah?

hombre que se quiebra en soledad, que cobijo.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: ella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodrim Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res. A la plataforma iVox.com també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar sobre, perquè queda malament parlar sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, bueno, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barcades, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sud, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro.

la cançó del xiulet final. Que aquí es va dir sentado en el muelle de la bahía. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase que escoltàvem abans també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Que aquí es va dir el tiempo vuela.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador. Amb grans temes instrumentals, aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Ah, tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vas demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa, m'he extès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

als meus amics Los Rebeldes, dels millors fent rockabilly, country i blue jazz.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. El seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passava. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell. I ella ens diu, la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, eh? No va passar desapercebuda per als Righteous Brothers, que eren de Los Angeles. Però el 1990 es va utilitzar en un moment important d'una pel·lícula molt taquillera, Ghost, Fantasma. I llavors va donar la volta al món.

melodia desencadenada, Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, Debbie Grant, i també era Baby Come Back.

I Baby Come Back, m'explicava el mestre Pallardó, José María Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals Daddy Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No, no el recordes? Doncs fica'm el primer que recordes. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tale. Escolta, permetem primer escoltar una altra de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador, que és, diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Villas.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu, ara mateix, estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies, en conseqüència, per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats. El millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
2: Ah, Los Kings. Bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70 i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970 quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus champagne i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola. Lola, Lola, Lola. The Kings. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la cosa està bé.

sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball amb festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del so de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida. Satisfaction guaranteed to take your love back. O et torno el teu amor.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tan malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, There, Wind and Fire.

terra, vent, foc, air, wind and fire, i bona música, i molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels bigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans bigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Ligis. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour, algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un crio, em tornava boig, i ara quan l'escolto m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta, que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora, no? De tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-ho, no sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la 8ª del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

quina cara. Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Lucy. Another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo.
1: Hey, we're gonna get them too. Another one bites the dust.
0: 1980. Aquestes són les 10 cançons d'en Gary de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

Era bona, eh? Macumba, del grup Titanic. Una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? Bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió y Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. I per a completar l'anècdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde Valencia, Roberto Estela. Bueno, pues yo sabía que eran els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà, amb qui vulgueu, i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles... Obren i tanquen la boca, però parlar...
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí, i es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei."
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: "Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses."
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: "Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?"
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: "Acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó."
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I de després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar per la porta est de la ciutat i encara no ha tornat.
0: Li explicà preocupat sa majestat el rei.
2: Aquesta porta sempre ha estat tancada i barrada. Ningú sap què hi ha al darrere. La nostra filla em va trobar la clau i tot i saber que estava prohibit, la va obrir i se'n va anar. Estem desesperats, l'has de salvar.
0: Va exclamar la reina Elisenda. Armant-se de valor i procurant dissimular la seva por, el jove de Trencafort va sospirar i es va resignar a la seva sort. I ja se sap, això és el que li toca de fer a un cavaller.
1: Mostreu-me el camí i aniré a cercar la vostra filla tot seguit.
0: La comitiva reial el va acompanyar fins a tocar de la muralla. Li va donar un serró amb menjar per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa en un bosc com aquest la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
3: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
3: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort. Per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
3: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar el seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
3: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidat tota sola. He vingut a salvar una princesa, he vingut a salvar una princesa. Però què s'ha cregut aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va, les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
3: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller, ara? No has entès res.
2: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
3: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xeixars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
2: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
2: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos, la seva història, i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xeixars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
3: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
3: Ah, no? I qui ho diu, això?
4: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
5: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
4: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures, trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces molt, però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
5: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridar la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar enmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
3: Ah, d'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res, i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
4: "De quina casa ets filla, tu?"
2: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
4: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
2: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
4: No et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia, el rei. Quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
2: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
2: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria. I no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut, no ho hauríeu sabut.
5: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que no la sabia.
6: No, ja es restranya en tu, eh?
5: Sí. Vam anar a visitar la casa museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
4: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per a altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
5: Ah, perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
4: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
5: Com la seva definició.
4: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra,
5: clar.
4: Però era el ferro que penjava l'olla.
5: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
4: No, vinga.
5: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
4: Anem cap a la biblioteca.
5: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta, Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i, òbviament, m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu, l'avi ho arregla, l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el compte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i de la vostra setmana
1: sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'hora del conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica el volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem, el secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres... Ui, quin fàstic! Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep, i com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa, i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos, i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar en bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau, i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i, tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella:
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'arc de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant, com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund, i quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia lluir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates?
4: Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no...

0: lluents que el miraven.
1: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
2: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
3: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
2: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat, de manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent, i ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà, i cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat tot a les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
4: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
2: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
5: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació, i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
6: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, mulló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, mulló. Hi has estat, Mercè?
5: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Setcases, doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
6: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt,
5: tots
6: molt
5: tenen el seu encant, és veritat.
6: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte, però...
2: I tant.

0: només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, eh? El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i els aconseguiran, o si més no, ho intentaran amb totes les seves forces. Recordeu, el que ens fa únics, de Belén Lorente Origidali, amb il·lustracions de Ayesa Rubio, editat per l'editorial Astronave i recomanat per a nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està alçat. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Marie Jalabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ah!

Ona Bitlles.

0: Molt bona tarda, oients de Hora Bitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80, a l'Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80 que ens feia ballar moltíssim a les pistes de balls d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa tenim el tema Dream Warrior.

Quin gran tema aquest Dream Warriors d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim amb un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu...

Vinga, vinga, que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim a un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Som-hi amb un altre gran tema dels 80, d'aquell Italo Disco del bo. Fantasy Girl, vinga, a ballar, a ballar.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball d'Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Runes.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball d'Ona Villas. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

vinga, vinga, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu super feliços.

0: qui ets dels que creu que abans es feia millor música? Si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves. Si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
1: Què tal, que m'esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, com diem sempre, vinga, som-hi. Comencem avui donant un tomb per un jardí. Un jardí musical que comença ara i que ens portarà un recorregut d'uns 60 minuts amb pujades, baixades, plans i grans paisatges. Comencem amb Mezzoforte i aquest Garden Party és la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Benvinguts al Sac de Sons.

Podríem dir que aquesta és una de les bandes sonores clàssiques de la dècada dels 80 per obrir una tertúlia de sobretaula, per exemple, un magazín. Doncs avui l'hem recuperat aquí al Sac de Sons. Són els Mezzo Forte, ho eren els Mezzo Forte, i aquell era el seu Garden Party. I continuem amb el so dels 80, més ballable. Aquesta també forma part de la nostra careta d'entrada, és l'Another Life, publicat any 1983, pràcticament únic èxit de Cano.

0: Ara sí, després d'aquest Another Life de Cano, del 1983, donem ja totalment per deslligar del sac de sons i per posar-nos ja en marxa.
1: Sac de sons. La música, el teu estil.
0: Doncs la música continua sonant encara durant aproximadament uns 50 minuts i correrem junts aquests 50 minuts. Per començar, els correrem plegats amb Bryan Adams. Run to You, un dels seus grans treballs de la dècada dels 90.

La canya canyera, de Bryan Adams, rectifiquem això, any 1984, no dècada dels 90, perquè rectificar és de savis. Aquest és el Run to You, el publicava dins de l'àlbum Reckless. I de Run to You a Run to You, amb els suecs, ara sí, dècada dels 90, si no recordo malament, any 1994. Run to You, Roxette.

0: Que diferent que sonen dues cançons amb el mateix nom, eh? Run to You. Primer hem tingut el Bryan Adams, dècada dels 80, deixem-ho clar, i dècada dels 90, la parella Roxette des de terres sueques.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
3: Un polsim de disco.
4: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
5: Sac de Sons, la nostra recepta detox.
6: Sex and drugs and rock and roll.
0: Tot i que els Genesis van crear grans àlbums, sí, diguem grans àlbums, perquè no tan sols van crear grans temes, en solitari cada un d'ells també va fer la seva feina. En Phil Collins, per la seva banda, i Mike Rutherford, amb els seus mecànics, per l'altra. Aquesta n'és un clar exemple, A Beggar on a Beach of Gold.

Beck era una beat job girl, és un dels treballs que va publicar en solitari amb Mike Rutherford. I del Mike Rutherford, doncs els Duran Duran, algo que se'n diu Ordinary World.

0: Tamarro brutal dels Duran Duran. Aquest era l'Ordinary World. L'hem recuperat després de molts anys aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, que venen també dos tamarros més d'aquells que ens agraden aquí al Sac de Sons. Un és la veu de Maggie Reilly, Little Boy's Eyes.

La veu, dels temes cantats de Mike Oldfield és aquesta, la magnífica veu, la melòdica veu de la Maggie Reilly. Aquest era el Little Boy's Eyes, i d'aquesta veu melòdica a una veu forta, contundent, però també espectacular, Stevie Nicks. En solitari, deixant a un costat el Fleetwood Mac, Runs on Fire.

0: Aquesta veu sí que la coneixes bé, la de Stevie Nicks. Aquest era el Rooms on Fire en solitari, deixant, tal com dèiem, a banda els Fleetwood Mac.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de sons, la màgia de la música.

Si teníem ara fa uns moments dues veus de fèmines increïbles, els dos que venen ara no es queden pas enrere. Per començar, Here Comes the Rain, el so dels Mavericks.

Magnífica veu, de Raúl Malo, el vocalista dels The Mavericks, una banda nord-americana de, diguem-ne, aquest country realment clàssic i que avui hem recuperat aquí. També veu magnífica la de Roy Orbison, Udi.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: Hem tingut una pinzellada aquí de bona veu i de bon rock amb el Roy Orbison i aquell ubi-dubi. I ara, doncs, una bona dosi de country. La primera, Take Me Home, Country Roads, John Denver.

No deixem el country després d'aquest de John Denver, el Take Me Home Country Roads, per un country que particularment em posa la pell de pollastre. Són els Poco i aquesta és la seva gran clàssica i reconeguda Rose of Cimarron.

0: Clàssic entre clàssiques, eh? Aquest Rose of Cimarron dels Poco.
1: Sac de sons. La música al teu estil.
0: Aquí la música continua sonant a l'estil que més ens agrada, i en aquest cas, doncs, en l'estil del Derry Hall i John Oates. Amb aquest baix contundent d'entrada, començava el Manita i comença a tancar-se ja el sac de sons, perquè ens queda res, minutets.

Aquest era el so de Jerry Hall i John Oates cap a la dècada dels 80. Van triomfar, ens van deixar aquest bon treball al Manita, que ens diu que ja hem de començar a tancar el sac. El tanquem també amb els Crowded House, un dels seus clàssics, Distançant. Aquest és el que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure i fins la propera setmana. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Ona Villas.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària.

0: Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins, ben cuidats, suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
1: Ona Bitlles.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Ona Villas.
1: One, two, three,
2: Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstein per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'Escola de Música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple, d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike Ledon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birds of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny. Va ampliar el grup a Octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit: Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: You really knew me. Now it feels like you see through me.
1: Són The XX en directe al Primavera Sound, recuperant cançons dels tres discos que han publicat fins ara, com aquesta Sunset. I atenció, perquè arribarà un punt del repertori i us podem avançar que començaran a sonar coses una miqueta més diferents, estranyes. Ja ho parlarem, però de moment les cançons del cànon, podríem dir, de The XX, les cançons d'aquests tres discos que els han situat com un grup revolucionari dins del pop independent i el pop electrònic. Som els Dicat en directe al Primavera Sound, fins la una amb The XX.

Quin bon concert que estan fent The XX en el seu retorn a aquest festival, que és un dels seus preferits. Aquí han tocat moltíssimes vegades, junts o per separat, els tres músics que formen aquest trio anglès de pop electrònic, The XX. Som els ICAT en directe des del Primavera Sound i encara estarem amb vosaltres tres quarts d'hora, gairebé, fins que acabi aquest concert íntegre. L'oferirem a ICAT i serà ja l'últim concert d'aquest desplegament que estem fent aquests dies al Parc del Fòrum.

0: DXX al Primavera Sound, tocant una miqueta cançons de tots els discos, però amb una especial atenció al primer, amb el que vam conèixer aquest trio anglès tan delicat. I ara ve una de les cançons més conegudes i de les primeres que vam escoltar d'aquesta banda. Som els Dicat en directe al Primavera Sound amb DXX.
1: We first played this festival in 2010.
0: Diu que el primer cop que vam tocar aquí va ser el 2010.
1: And over the past 15 plus years, we've kept coming back. We've come to play as a band, we've come to play solo.
0: I que hem vingut en els últims 15 anys com a banda, en solitari, només com a fans, també com a seguidors del festival.
1: Truly, this is one of the best festivals in the world.
0: Aquest és un dels millors festivals del món. Així ho diuen des de l'escenari, això ho diu Oliver Singh.
1: These shows have been our first time playing as a band in over 8 years.
0: Feia 8 anys que no tocaven com a banda fins que han tornat als escenaris.
1: And I just want to say we really don't take it for granted that you're all still here.
0: I no donaven per descomptat que tindrien el públic esperant-los en aquests 8 anys, després d'aquests 8 anys d'absències. I donen les gràcies al públic que avui omple aquest gran espai del Primavera Sound per assistir a això, que és històric també, el retorn de DXX al festival.
2: We live left in the daytime.

BCR, una de les cançons, aquell disc de debut de DXX, una de les primeres cançons que vam escoltar d'aquesta banda. I quan va sortir aquest disc i quan vam conèixer de DXX va ser una sensació, perquè tot sonava realment nou, diferent, amb referències al passat, però amb un so únic. Ara obrim una mena de parèntesi en el repertori del concert d'avui.

Dèiem que s'obria un parèntesi perquè ara no són cançons de XX. Més aviat són cançons d'ells en solitari, de cadascun dels tres músics. Loud Places a Jamie XX. En punt, dos quarts d'una, i ara una cançó en solitari d'aquesta, de Romy.

En aquests 8 anys que DXX no ha estat funcionant com a banda, els seus músics, els tres músics, han fet discos en solitari i és el que estan repassant en aquesta mena de parèntesi, el repertori de DXX pròpiament que estan presentant avui. Enjoy Your Life, una cançó de Rom, i també Jamie XX.

空。

i Exex, que ja han tornat al seu repertori. I estem ja en els últim tram, diríem, l'últim tram, les últimes cançons d'aquest concert de The XX, com els dic.

0: Muchas gracias. Thank you so much, Primavera. Thank you to each and every one of you for being here tonight. It's a real dream come true for us to be back here.
1: És un somni fet realitat tornar a aquest festival. I que significa molt per ells que hi hagi tot aquest públic esperant-nos.
0: Have an amazing night and the best weekend ever. I hope we see you soon. We love you so much.
1: Desitja que esperin una, passin una bona nit i veure'ls aviat. Per tant, això pinta comiat, eh? Aprofitem. Últims minuts del concert de DXX a Primavera Sound que us està oferint ICAT.

primer disc de DXX, títol homònim, 2009, s'obria amb una cançó titulada Intro, i era una mena d'introducció. La lògica diria que aquesta és una cançó ideal per obrir els concerts, oi? Però és que DXX és un grup especial i la toca al final. És el que acaba de sonar, una intro, que més aviat és una outro, oi? Perquè si no afegeixen alguna cançó d'última hora, i esperarem a veure si és així, fins aquí aquest concert de DXX, que ha sigut el retrobament d'aquesta banda amb el que ells mateixos han dit des de l'escenari el millor festival del món, el Primavera Sound. I nosaltres l'hem gaudit i esperem que vosaltres també des de casa. Aquesta és una banda de delicadesa que utilitza molt bé els silencis. Si no les coneixíeu, perquè també pot ser que algú els estigui descobrint ara, busqueu els seus tres discos, que valen molt la pena, si us agraden. Busqueu també les carreres en solitari d'aquests tres músics que avui han estat a l'escenari. Jamie XX, Romy i Oliver Sim tenen també discos que valen molt la pena pel seu compte, diríem, i avui ha sigut un plaer tornar-los a retrobar junts en un escenari després de 8 anys de no tocar plegats i de donar un parèntesi al grup i sortir de les seves carreres en solitari. Nosaltres ho deixarem aquí, perquè, déu-n'hi-do, hem fet bastanta feina aquests dies, els dicat aquí al Primavera Sound. Programes a banda, perquè hem fet independents, programes especials, loft, etc. Us hem ofert actuacions de Guitarrica de la Fente, de Wineta, de Wetleg, de Reinaldo i Clara, d'Aiko, El Grupo, també Father John Misty, també ahir The Cure. Quin concert que van fer, The Cure. 2 hores i mitja impagables, amb un estat de forma excepcional. I avui, doncs, hem començat amb Rusowski, Jimena Amarillo, hem recuperat Yartak i, com no, DXX, per tancar aquestes transmissions. Dir-vos que, d'una banda, el festival continua, és a dir, ara venen Gorillaz, per exemple, hi ha tot un seguit d'actuacions en el dia d'avui, que serà una nit llarga, i que demà encara hi ha activitats. El Festival Primavera Sound no s'acaba avui, demà hi ha concerts, també aquí al Fòrum, la part electrònica, amb algun nom històric d'aquells potentíssims, del techno i del house, com és Cal Cox, i també programació repartida per als clubs de la ciutat en el Primavera a la Ciutat, però això ja seran els últims compassos d'un festival que, pel que fa a ICAT, doncs deixem de seguir en aquest punt. Gràcies per acompanyar-nos i especialment gràcies a la gent que ha fet possible les transmissions el dia d'avui. Pep Casanovas, Martí Cuní, tota la qüestió tècnica aquí al Fòrum, al Primavera Sound, Rosa Massaguer a la producció, Conchi Vecino, que ha estat a l'estudi d'ICAT a la Diagonal de Barcelona, els companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín. Ha sigut tot un plaer. Portem 24 anys venint al Primavera Sound, per molts anys més que puguem venir i compartir-ho amb vosaltres a l'antena d'ICAT. Gràcies per ser-hi. A reveure.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a
0: ICAT. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Del pulado por la calle.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.